0: Ràdio Guagrauma,
1: la veu de la muntanya.
0: Ràdio Guagrauma,
1: la veu de la muntanya.
2: Donde estés, siente el orgullo gualelense.
3: Ràdio Guagrauma te acompaña.
0: Ràdio Guagrauma,
1: la veu de la muntanya.